0: Pedreta per Xavi. Assistència de Xavi, més que pedreta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara
1: Assembly.
2: Nkabu Sports Assembly.
3: Sport Assembly.
4: Sports Assembly.
2: This is Sports Assembly.
3: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.